Pero la bola va tiri va tiri va va tiri va tiri va va tiri va tiri va.